Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.4

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu. Simplement la millor música. No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafolls.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine. Òptica Palafolls, al teu servei. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Aquesta setmana, a l'Assumpte Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
2: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
1: Escolta l'entrevista de l'Assumpte Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

0: www.radiopalafolls.cat.
1: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de Teràpies i Formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
1: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
2: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
1: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Èxits un rere l'altre.
13: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away.
14: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
14: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
13: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies en conseqüència per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats, el millor surt d'elles. Sorgeix. Pero yo siempre lo hemos hecho juntos.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de los Kings, Lola.
1: Ah, los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70 i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials

per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola a la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de

la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya, ara la casa

sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. All right now, baby, it's all right now. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Vent, foc, Earth, Wind and Fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès que, malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fall of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser el One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Bueno, a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar.

quina canya. Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que Otro Muerda el Polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

Que otro muerda el polvo. ...1980... Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres, de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Searchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Era bona, eh? Macumba, del grup Titanic, una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí.

i marxem ballant. Si ets tan amable, t'agrairia que em diguessis una cançó que t'hagi fet ballar. I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però cal recordar-la. Altres oients també recordaran nits de festa amb bona companyia. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.

0: Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? Bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió i Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. Y para completar la anécdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde València, Roberto Estela. Bueno, pues yo sabía que eran els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, de 1976 i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: dance with me one more time.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: el millor de la setmana es diu Ona Maresme Més, a la teva ràdio local.
1: Benvinguts a l'Ona Maresme Més, l'espai on repassem el bo i millor del programa d'aquesta setmana. Aquesta setmana hem conversat amb en Txema García, barber de Premià de Mar i Premià de Dalt, que acaba de guanyar a Madrid el primer premi del concurs Next Level Barber Battle, un dels reconeixements més prestigiosos del sector a l'Estat. Abans de res, enhorabona per aquest premi. Què significa per tu guanyar un premi tan important?
2: Bueno, pues para mí ganar este premio significa, al final es un poco el poder satisfacer a mis clientes, el poder hacerles ver a mis clientes que están en un sitio que siempre estamos en movimiento, siempre estamos. Pero aparte de este concurso, a mí me hace ilusión porque es un concurso en el que llevo como 5 años intentando concursar y por circunstancias nunca había podido.
1: ¿Qué vas a ver de fer exactament durant el concurs? ¿Qué és el que et demanaven?
2: Vale, pues en esta categoría, por esto es por lo que me hacía ilusión, era una categoría en la que nosotros no llevábamos nada preparado, no teníamos modelo y nos encontrábamos con un modelo en el cual iba encapuchado y en el momento de concursar, pues con lo que te encontrabas tenías que crear lo mejor o lo que más se adaptase a este modelo y lo que un poco también él nos pedía. Por eso me hacía ilusión, porque era en plan, si nos ponemos a prueba siempre cuando hacemos una competición, esta nos pone, si cabe, más a prueba.
1: Clar, perquè no hi havia res pactat, era totalment lliure el pentinat que podies fer.
2: Sí. Exactamente, sí, era libre y bueno, un poco también llegando a un acuerdo con el modelo en este caso.
1: Clar, i el model que et va tocar en aquest cas com era? Portava el cabell llarg, curt o una mica descriure'ns com qui et va tocar?
2: Bueno, tenía un cabello medio corto y bueno, pues él me enseñó una imagen de lo que él más o menos quería y bueno, pues yo adaptándome a lo que él tenía y lo que queríamos conseguir, pues hicimos un trabajo que bueno, no solo nos gustó a nosotros, sinó que també al jurado.
1: I que va, doncs, mereixer aquest premi. Txema, avui també volem saber quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la barberia.
2: Pues yo lo descubrí como hace 18 años, 18, 19 años, y lo descubrí por casualidad, aunque lo descubrí gracias a un tío que tengo, que es barbero, bueno, que tenía, que es barbero, y él fue el que, bueno, pues me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacerte barbero? Y bueno, mira, al final yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Tuve un problema de pulmón y este problema de pulmón fue el que me hizo probar en la peluquería, porque yo hice peluquería al principio, y descubrí el oficio que realmente me gusta.
1: ¿Quiénes son las tendencias que más te demandan actualmente los clientes?
2: Bueno, las tendencias sí que es cierto que van cambiando un poco y quizás vienen un poco pelos, cabellos un poco más largos, medidas medias, un poco el pelo abierto un poco en el flequillo, pero la verdad es que los estilos de barbería cada vez son más amplios y eso también lo hace más divertido.
1: Encara hi ha persones que et porten una foto d'un famós o d'un futbolista perquè puguis copiar el pentinat i fer-li al client?
2: Sí, eso siempre está, pero sí que es cierto que la tendencia, creo, y estoy orgulloso de decirlo, que cada vez la marca más la barbería. O sea, antes sí que venían con una foto de...
0: Estàs escoltant Ona Maresme Més, el bo i millor de l'Ona Maresme.
1: Hem conversat amb Mercè Pujades i el seu nou llibre, Tries Invisibles, un recull de 19 relats que s'endinsen en les decisions que marquen la nostra vida. Avui parlem de Tries Invisibles, el nou recull de relats de Mercè Pujades, 19 relats que exploren les decisions que prenem, els pensaments més ocults i les diferents maneres d'afrontar la vida. Mercè, benvinguda a Premià Mèdia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
1: Per trencar el gel, com neix la idea d'escriure aquest llibre, Tries Invisibles?
3: Jo sempre he escrit relats i llavors amics meus em deien, escolta, val la pena, estan molt bé, haurien de ser publicats, i em van empènyer a presentar-ho a una editorial que jo segueixo, que m'agrada molt, que és l'editorial Les Hores. I llavors, doncs, a la Maria i al Manel, els seus editors, doncs els van agradar els contes, els hi vaig presentar 4 contes o 5 i em van dir, en tens més, i sí, en tenia més, i bé, i així es va anar. O sigui, fa un any i mig o així que vaig pensar que el que tenia podia ser un llibre.
1: Uh-huh. Què simbolitza el títol Tres Invisibles?
3: Doncs em va costar molt trobar el títol, la veritat, perquè són 19 relats i llavors cadascú té la seva personalitat, però el que tenen en comú és que tots els personatges, els homes i les dones que els protagonitzen, prenen decisions i, diguéssim, agafen el camí alternatiu a les convencions o el que seria d'esperar. I vaig pensar que aquestes tries sovint, doncs, són triades, valgui la redundància, de manera molt silenciosa i sense ser explicades, literalment.
1: Parla'ns una mica més dels temes que hi trobarem al llarg d'aquests relats. Quines són les temàtiques que més s'exploren?
3: Doncs s'explora a vegades relacions tòxiques i com les portem. S'explora la solitud, s'explora el dret a plegar de la vida, també hi surten dones valentes i moments vitals en els quals, doncs, hem d'entomar coses que potser no ens agraden i com ho fem, no? Cadascú a la seva manera, no? Uh-huh. Molts personatges es creen realitats alternatives, no? En aquesta vida que sembla que només valgui ser feliç, i a vegades això no és cert, no? Uh-huh. Però hem de tirar endavant igualment.
1: Per què t'interessa explorar les motivacions més amagades dels personatges?
3: Perquè m'agrada sempre explorar el que no es veu. Aquest món que vivim, això que deia, no? en què tot és perfecte, tots hem de ser feliços, doncs no, a vegades la vida no és així, però aquests personatges, doncs, se'n surten igualment, no? Cadascú tria la manera de tirar endavant.
1: Hi ha algun dels contes que t'hagi, doncs, costat més que els altres a l'hora d'escriure'l, que t'hagi, doncs, que el procés hagi estat una mica més complicat?
3: Doncs sí, potser n'hi ha 3 que m'han costat per diferents raons. Per exemple, Recances m'ha costat per enfocar-ho tècnicament, no? Per com triar la manera d'explicar la història. Digues que no pots caminar sol perquè se'm feia molt proper, i primera una segona persona, i al final vaig haver de fer una tercera persona per allunyar la història de mi. Uh-huh. I després el Ulls té 3 parts, Ulls 1, Ulls 2 i Ulls 3, i també va ser un conte que em va costar plantejar-lo, un conte, al final el vaig dividir en 3, en uh-huh. 3 contes.
1: Ens comentaves que els relats tracten diferents temàtiques, entre elles la solitud, les relacions tòxiques, els comiats. Creus que aquests temes avui dia se'n parlen prou? Que estan prou presents a la societat?
3: Jo crec que som una societat que no mira prou, eh? Que sempre la vista sempre està com en l'horitzó, no? I no ens aturem a mirar de debò. I crec que no se'n parla prou, la veritat.
1: Potser hi ha altres temes com l'èxit que estan més presents, no? O sí. Trobar la felicitat, no? Però potser...
3: La joventut també.
1: Clar.
3: Sí, sí, sí. Som una societat que no mirem el dolor, no mirem les solituds, no mirem les mancances, ens costa.
1: Mm-hmm. Creus que encara hem d'aprendre a abraçar aquesta part més oculta que tots tenim? Que al final hi és present, a vegades no la volem mirar, però hi segueix sent existint.
3: Sí, bueno, no soc ningú per dir el que hem de fer, però jo crec que ens hem d'aturar més amb el que tenim a prop i observar i mirar de debò.
1: Com definiries el teu estil a l'hora d'escriure?
3: Doncs un estil...
0: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
1: A la secció de moda amb la Judit Jiménez hem parlat de com els grans concerts també marquen tendència i ens hem imaginat looks segons cada estil musical. I ara arriba la secció de moda amb la Judit Jiménez, amb l'arribada dels grans concerts, sobretot a Barcelona aquest 2026. Avui jugarem a imaginar com anar vestit segons l'artista que anem a veure. Judit, benvinguda.
4: Hola, què tal?
1: Molt bona tarda, Judit, què tal, com estàs?
4: Doncs molt bé, la veritat.
1: Perfecte. Judit, aquest any Barcelona està plena de grans concerts. Creus que els concerts s'han convertit gairebé també en una passarel·la de moda?
4: Sí, i tant. Sobretot més aviat, més que els concerts, els festivals.
1: Uh-huh.
4: Però bueno, que els concerts també, eh?
1: Mm. I com creus que ha canviat la manera de vestir-nos per anar a concerts respecte a fa uns anys enrere?
4: Jo penso que abans la gent valorava la comoditat, no? Vaig a un concert, em poso roba còmoda o roba... Bueno, també hem de comptar que abans es podia fumar als concerts, ara no. Uh-huh. Llavors, que ficar roba més velleta, roba que si es cremava o passava qualsevol cosa, doncs no passava res. Avui en dia anem una miqueta com a lluint-se, i més a més depèn de l'artista que anem a veure.
1: Uh-huh. Clar. Per tant, doncs, han canviat les maneres de fer. Yeah. Per exemple, ara que parles de diferents artistes, Bad Bunny actua aquests dies, 22 i 23 de maig, a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb la gira Debi Tirar Más Fotos World Tour. Si anem a veure Bad Bunny, com hauria de ser el nostre look de concert?
4: Jo penso que has d'anar amb alguna peça que li faci un guinyo amb ell, no? Uh-huh. Tu saps que el Benito Antonio és expert en fer col·laboracions en marques de roba.
1: Uh-huh.
4: I jo penso que la gent deu tirar molt per aquí, o en merchant d'ell, deuen dur gorres amb les dues cadires o les samarretes o coses així.
1: Uh-huh.
4: Més obviant la seva etapa reggaetonera, més amb el que s'ha centrat ara amb aquest tour.
1: Per exemple, alguna bandera potser d'Estats Units o alguns colors semblants a la bandera?
4: Sí, també, i sobretot Puerto Rico.
1: Mm.
4: Perquè ells tiren molt de la seva terra. Però tot el tema dels Estats Units el fa servir una miqueta més com a modo protesta, no?
1: Mm-hmm.
4: Sí, penso.
1: I creus que hi ha el risc de passar d'un look de concert a anar disfressat? Aquesta línia pot ser bastant fina?
4: Això és una cosa que la veiem a qualsevol concert que anem. Mm-hmm. Jo he anat a alguns concerts que he flipat, eh?
1: Ja.
4: Perquè, clar, tu, per exemple, a mi m'agraden molt els Guns N' Roses, els he anat a veure unes quantes vegades.
1: Mm-hmm.
4: I, bueno, intento portar sempre un rotllo... Ara ja, al principi anava de peu, però ara ja m'assento i els veig de la graderia i tal. I vas, pues, amb una faldilla texana, una camiseta als Guns N' Roses i ja. Però és la gent amb els mocadors al cap com quan l'Axel Rose era jove, amb les camises de quadros lligades a la cintura igual que ell i les camperes. I dius, senyor, perquè clar, els que veiem els Guns N' Roses ara normalment som gent, els que els seguim, que ja tenim una edat, no? I és una miqueta a vegades ridícul, però bueno.
1: Clar. Canviem d'artista en aquest cas. Per exemple, ens posem en la tesitura de que hem d'anar a veure un concert a la Taylor Swift. Com hauríem d'anar, doncs, a vestits? Perquè aquí que l'estètica canvia completament.
4: Total. Ella és més princess, no?
1: Mm.
4: Jo penso que és que... Es diuen Swifties? No, com es diuen les seves seguidores?
1: Swifters. O Swifties, eh? No ho sé, em fas dubtar.
4: Sí, algo així. Doncs jo crec que ja tenen un look molt agafat, eh?
1: Mm.
4: Molt com quan ella sempre... És una noia molt fina, sempre ha anat molt fineta. Llavors són com un grup... Potser és un més almònia, no? Més pripi?
1: Mm, sí, sí.
4: Jo que tenim aquestes tendències de parlar de modes.
1: Mm, sí, total.
4: Jo que és un rotllo més pripi, sí.
1: Jo he vist, quan va haver-hi el boom de la Taylor Swift, que tothom anava a Madrid al concert, vaig veure, doncs, molta gent vestida de diferent manera, però moltes persones coincidien amb les botes cowboy.
4: Clar.
1: Com una mica, perquè com la Taylor va començar amb el country i el concert era l'Eras Tour, que englobava totes les etapes de música que ha viscut la Taylor, jo recordo moltes noies amb botes.
4: Mira, jo no he anat mai a un concert a un concert d'artista amb botes.
1: Uh-huh.
4: O sigui, crec que ha de ser una tortura.
1: Ja. Uh-huh.
4: Perquè les botes còmodes, a veure, les que tinguem pel dia a dia que són còmodes, vale que les tens agafades, però quan són així botes que són més incòmodes o més dures, tu imagina't de peu en un concert 4 o 5 hores o més, perquè normalment hi vas abans a fer cua i poder tenir una bona posició, després estar de plantó tota l'estona, saps?
1: Clar, no deu ser gaire còmode. Ara per exemple, parlem dels festivals. Posem per cas un festival d'aquests grans d'estiu. Quines tendències creus que hi podem trobar?
4: Aquí ens hem d'anar sempre a veure el Coachella, que el Coachella és el que ens marca les guidelines de roba i de looks, tot això que hi haurà. Normalment són transparències, són superposicions, són diferents teixits, tipus capes, blusó llarg, transparent, vaporós, amb un top a sota de crochet i un short texà i les botes. Jo, per exemple, soc més de Converse. Jo quan vaig als festivals vaig més còmode, vaig amb Converse d'aquestes de plataforma, però és que no són molt de bota, saps? I llavors m'estalvio les trepitjades de la gent.
1: Clar.
4: Perquè quan estàs allà als festis estan allà amb més gent i ballant i això. I normalment sí que em poso algun vestit xulo, que sigui de desigual o alguna cosa xula que a mi m'agradi molt. I ja està, i vas més a, o sigui, vas amb un look fresc, però bé. Jo, per exemple, ara tinc aquest any tinc Cruïlla i tinc el Itaca Fest, també. Llavors serà dos concerts totalment diferents, perquè el Cruïlla és amb asfalt, perquè és allà al Fòrum, i vulguis que no, sí que vas amb aquest tipus de calçat, però el Itaca és a la platja.
1: Clar.
4: Llavors a la platja suposo que haurem d'anar amb una xancla còmoda o alguna cosa així, saps? Perquè clar, estàs amb el terra irregular allà de la sorra i tot, i mare meva.
1: Judit, anem a fer un petit joc. Et diré diferents artistes i m'has de dir, doncs, de forma ràpida una mica, sí, el dress code que seria, doncs, perfecte per anar a aquest concert.
4: Vale.
1: En Bad Bunny ja l'hem comentat una mica, sí. Al final, el resum, quin seria?
4: Per no Bad Bunny? És una miqueta la roba de pandillero, però sense ser extremada, sinó que és més fina. Quan els pantalons així, els nois que van amb pantalons de tipus targal estructurats, amb unes camises així grosses, saps, i de samarreta sota. I les noies, doncs, amb un rotllo així més això, portant un guinyo cap a ells, saps?
1: Una cosa així. Ara, Rosalia.
4: Ella és que té moltes èpoques i la gent ara sí que amb el looks tour aquest ha anat molt més com de Mare de Déu, o vestida, sí, així més vaporosa, més fina, més blanca, més neutra, però ella normalment ha sigut una noia que ha sigut molt atrevida sempre, amb unes ungles molt llargues. Jo sé, aquí hi trobaràs de tot. No és com hi puguis anar, és que hi pots anar una miqueta al ventall de l'època que vulguis tot ella, saps?
1: Clar, sí que és cert que ara recentment, a aquests últims concerts, no, he vist també molta gent que anava amb temàtica, doncs, església, no? Així com fins i tot he vist persones, doncs, amb vestits blancs, no? Com de núvia o...
4: Clar.
1: Una mica aquest estil.
4: És que és el que ella ha creat amb aquest ambient i tot el que s'ha filtrat dels concerts que no hi hem pogut anar, no?
1: Clar.
4: Resulta amb aquestes vestimentes tipus dramàtiques, blanques, o amb el vel al cap, coses així. Escolta'm, això no ho ha inventat ella, que la Madonna fa molts anys ja la va liar amb això.
1: Sí, cert.
4: Jo vull dir, això ho vaig viure i vaig flipar, saps, amb la Madonna.
1: Ara, Coldplay.
4: Ei, aquests, pues, texans i camiseta, i a disfrutar, perquè són més planers, no?
1: Clar, i anar-hi amb la parella, no? Amb la parella, sí, autèntica.
4: Sí, clar. Total.
1: Perquè no ens enganxi la Kiss Cam.
4: No.
1: Que si
4: això
1: no...
4: Hòstia, això va ser molt fort,
1: ja, això va ser la pera.
4: A més, és molt de loser, anar a un concert.
1: Ja, és que... Però mira, és el karma una mica, i la vida té aquestes situacions.
4: S'han posat a puesto.
1: Sí, sí. Aviam, Karol G, la nostra estimada Karol G.
4: Doncs la Karol G, doncs mira, en les últimes ha anat més així salsera, amb volants, volums, de tops crut, però ella és molt de biquini amb crop top, o biquini amb faldilla molt curta, short molt curt, i sobre una camisa oberta, roba així una miqueta estremada.
1: Molt bé, doncs Judit, acabem la secció d'avui. Gràcies per posar-nos al dia, i ara, doncs, tenim una mica més d'idea de com podem anar vestits. No sabem si algú, doncs, té la gran sort d'anar al concert de Bad Bunny, però vaja, si ha escoltat aquesta secció, hi anirà, doncs, més guapo, més guapa. Merci,
4: sí,
1: Judit.
4: T'asseguro que els que hi vagin són molt friquis, Els han agafat perquè són els que els seguidors.
1: En Joan, el tècnic, hi va.
4: Ai, que guai, doncs, molt bé, que ho disfruti. No ho dic perquè la meva companya de feina agafa pels dos dies.
5: Ah, vale. Ui, massa, massa això.
4: Amb molt respecte, eh?
5: Clar, clar, clar. Judit, doncs fins la setmana que ve. Adéu.
4: Adéu, adéu.
0: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
1: I a l'Espai Musical, en Sergi Ferrer ens ha descobert un artista del Maresme que reivindica l'essència del rap i el hip-hop dels anys 90.
6: Doncs sí, vinga, nou episodi de música comarcal del Maresme. Avui toca parlar de rap i hip-hop amb l'artista Pur Tràmit. Ja,

0: sud.
1: Pur Tràmit és el projecte musical de Marc Andreu Sánchez, una de les figures més representatives del rap en català dins l'escena del Maresme. Des dels seus inicis, el projecte neix d'una vinculació molt directa amb la cultura hip-hop més clàssica, apostant per un rap cru, sincer i sense artificis, molt arrelat a l'essència old school del gènere.
2: Tu el fuet o la mà del que doma. El món s'ha penjat pel robot i la poma. Hold up, costa'm bé. I digue'm si et pesa, ho escric sense pressa, em trec la disfressa. Si t'avorreixes, aquesta és la peça. Respecte a l'escena, però encara de créixer. What up, team? Pur Tràmit.
1: Amb els anys, Pur Tràmit s'ha anat consolidant gràcies a la constància i a una identitat molt marcada. Escriu i rapeja en català de manera natural, convertint la llengua en una part essencial del seu estil i del seu discurs. Aquesta autenticitat, sumada a una forta autocrítica i a una evolució constant, l'han ajudat a construir una proposta molt personal dins del rap català.
2: Estimes i mas, de no guanyar una lliga i trobar una rutina. El nostre Instagram era obrir la cortina. Mono fi, no pell fina, del son gris. Dóna'm un motiu per sortir viu d'aquí.

La seva trajectòria està molt vinculada al directe, un element fonamental dins la cultura hip-hop. Amb un estil contundent i una posada en escena sòlida, ha recorregut bona part del territori portant el seu rap a sales, festivals i escenaris de l'escena urbana catalana. Aquesta experiència sobre l'escenari és una de les claus que expliquen el respecte que s'ha guanyat dins del gènere. Al llarg dels anys també ha col·laborat amb diversos noms destacats, com Baltònic, Cesc Freixes, Lil Dami o Senyor Oca, entre d'altres.

0: les mans al pit.
1: Amb diversos treballs publicats i una trajectòria construïda des de la independència i la cultura underground, Pur Tràmit s'ha convertit en una de les veus més reconeixibles del rap català més purista, mantenint-se fidel a les arrels del hip-hop, allunyat de les tendències més comercials.

0: Recupera.
1: I anem per la discografia d'aquest artista, i és que reflecteix molt bé la seva evolució dins del rap underground català, mantenint sempre una connexió molt clara.
2: Això és tot a l'Ona Maresma Més, un repàs dels continguts més destacats dels darrers dies. Us deixem amb la proposta musical de la Nàdia Cantero.
3: Hola, sóc la Nàdia Cantero i recomano la cançó guapíssima de Banda Neon, perquè és una cançó molt estiuenca, molt alegre, molt ballable i amb un missatge molt maco i d'amor. Ella no és...

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens trobem en un instant en què l'imperi romà viu la seva màxima expansió sota el govern de Trajà. Després de conquerir Dàcia i assegurar les fronteres del Danubi, l'emperador posa la mirada a Orient. Allà, més enllà de l'Eufrates, s'estén un vell enemic, l'imperi part, el poderós successor dels antics reis perses. Amb el pretext de defensar Armènia, Trajà inicia una nova i ambiciosa campanya militar que el portarà a ciutats mítiques com Babilònia. Però darrere d'aquesta empresa hi ha molt més que una guerra de fronteres. Hi ha el desig d'igualar Alexandre el Gran i d'estendre Roma fins als confins del món conegut. Avui, a les portes de Troia, viatjarem a l'Orient Antic per seguir les guerres partes de Trajà, les seves causes, el seu desenvolupament i, sobretot, el seu llegat arqueològic. Benvinguts a la darrera gran conquesta de Roma. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre Trajà i l'última gran conquesta de Roma. I ho fem molt especialment amb la Joana Galera Botei. Benvinguda, Joana.
1: Hola.
0: Ella té el màster de la Mediterrània Antiga, és arqueòloga i historiadora per la UAB i, si tot va bé, com ja vam avançar l'últim programa sobre Trajà, doctoranda també l'any que ve.
1: Esperem.
0: Joana, arqueològicament parlant, com sabem que Trajà va fer una gran campanya contra els parts?
1: Bé, arqueològicament parlant, sí que podem saber que Trajà va anar a la Pàrtia i es va dedicar a conquistar el territori, però hi ha moltes limitacions. Hem de pensar que l'imperi part era com tota la zona d'Iran, Síria, Iraq, i per tant molts dels materials arqueològics s'han vist destrossats per la guerra i per tant no han quedat en el territori, però és que a més l'ocupació d'Armènia i Mesopotàmia va ser de curta durada perquè Trajà ja no donava per més, i això també ha fet que les evidències arqueològiques siguin molt escuetes i molt efímeres.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el programa d'avui amb l'himne de Romania. Per què?
1: Doncs perquè, si us heu fixat, a l'última part de l'himne diu com algo així com per la glòria de Trajà, i com, que és curiós que en el seu himne nacional aparegui el nom del seu conquistador, com, no sé, a Alemanya, pues el gran heroi alemany és Armini, que és el que es va rebel·lar contra els romans, però a Romania és el romà de Trajà.
0: És això, tenen una relació molt rara.
1: Sí, no? Bastant estranya.
0: Amb la conquista romana i tot plegat.
1: Sí.
0: Comentari metaradiofònic. No sé si els oients han notat que aquesta cançó és la mateixa que va sonar al començament del programa dels Samurais, perquè vam tenir un petit problema de combinar les músiques. I un altre petit meta com a comentari. Vosaltres sabeu també que a vegades aprofitem per gravar dos programes seguits. I la Joana va venir fa un temps a gravar un programa de Trajà i ara em ve a gravar un altre. I no és el mateix dia. O sigui, són dos dies diferents. I el pitjor de tot és que avui l'Alberto havia de venir també, havia d'arribar, i no ha pogut arribar per culpa un altre cop de... els busos, la Renfe, sí, un cúmul de circumstàncies,
1: bueno, típic, però, bueno, de la Renfe.
0: Típic de la Renfe, que ens deixa més tirats que, bueno, que Trajà a Pàrtia, no?
1: Sí.
0: En fi, si voleu conèixer més coses, doncs, del Principat de Trajà, haureu d'escoltar el programa 504, en què la Joana ja venia a parlar-nos d'ell i a confirmar-nos unes quantes vegades que és l'Optimus Princeps, sí que és el millor emperador de Roma, però si haguéssim de fer un titular sobre el seu principat, quin seria?
1: Si haguéssim de posar un titular, segurament seria el de Trajà Homo Militar, és a dir, l'home de la guerra, perquè al final l'emperador, segons les fonts, representava aquesta encarnació de l'ideal del soldat emperador, que era el que participava de manera directa amb els exèrcits, en les accions, en els conflictes, i de fet el veien com un soldat incansable, que als seus 60 i pico anys encara estava comandant exèrcits, i això, que era el gran sobirà, el gran soldat encarregat de portar a Roma a la seva màxima expansió. I això, si se li ajunta amb l'Optimus Princeps, aquest gran governant, doncs tenim aquest ideal de gran soldat amb un gran governant que feia anar Trajà l'emperador que va ser.
0: Que sí, Joana, ja ens va quedar clar que Trajà va ser el millor emperador de Roma, ja ho tenim claríssim, però jo penso que no vam explorar gaire la vessant més militar, no? La vessant més bèl·lica de Trajà, i hauríem de començar el programa parlant una miqueta d'això, no? Com era el Trajà militar?
1: Doncs Trajà, ja com vam parlar al programa anterior, va tenir una joventut molt marcada pel món militar i pel seu pare, que era també un soldat amb cert renom al món romà, i de fet Trajà és conegut sobretot per la seva política exterior. L'episodi que més va marcar el seu regnat van ser les guerres d'Àcies, que són dos conflictes bèl·lics que es donen entre el 101 i el 106 després de Crist, i que van provocar l'annexió de la província de Romania, que es va conèixer com la Dàcia, i va extendre les fronteres de l'Imperi Romà per de com assegurar les fronteres del Limes, del Danubi, el Rin, la Moesia i la Panònia. I també, després de la Dàcia, bueno, paral·lelament amb la Dàcia, es va decidir que Trajà, o sigui, Trajà volia annexionar Aràbia, que la van annexionar el 106 després de Crist, i això va servir per bloquejar les incursions dels nòmades d'Aràbia, però també, doncs, per començar a posar el control i a fixar-se a la zona de l'Imperi Part, que era la gran rival de l'Imperi Romà en aquell moment, i per tant, doncs, tenia les bases per un control territorial. Així, entre el 113 i el 114 va començar una guerra oberta contra els parts, que va acabar portant la creació de dues noves províncies, d'Armènia i Mesopotàmia, arribant així a expansionar l'Imperi Romà a la seva màxima expansió total i inimaginable, i llavors ja va anar en retrocés tot a partir d'aquí.
0: De fet, per això el títol del programa, no? L'última gran conquesta de l'Imperi Romà. I quan els que som friquis posem a Google màxima extensió de l'Imperi Romà, ens surt un mapa d'aquesta època, no? Del 117, precisament, que és quan Trajà ha incorporat aquestes dues noves... 117?
1: Sí.
0: Sí, no? Quan ha incorporat aquestes dues noves províncies. Molt breument, Joan, així per anar introduint, no? Perquè parlarem d'això, parlarem de les guerres partes. Què són, exactament?
1: Bàsicament, les guerres partes de Trajà són això, aquest conflicte, aquesta gran campanya oriental de l'emperador, que succeeix entre el 113-114 fins al 117, que és quan Trajà mor, que Roma va intentar conquerir l'Imperi Part i controlar Armènia i Mesopotàmia.
0: Has utilitzat el verb intentar, eh? Intentar conquerir. Veurem a veure què passa. Com ens podem acostar a aquesta campanya, històricament parlant?
1: Val, com a molts esdeveniments històrics, la manera d'acostar-nos és a través de les fonts escrites. En aquest cas es diu quasi que és bàsicament el personatge que ens escriu més sobre Trajà, qui ens parla sobre l'annexió d'Aràbia, però també d'Armènia i Mesopotàmia. I així ens diu com Corneli Palma, que era un dels generals de Trajà, es va governador de Síria, que va sotmetre l'Aràbia comarcana amb Petra i la va fer tributària dels romans. És a dir, que ja ens explica que el primer pas va ser aquesta annexió de l'Aràbia. Que, a més, si us hi fixeu, no va ser Trajà qui va annexionar, sinó va ser el seu general Corneli Palma, perquè ell estava a la Dàcia comandant els exèrcits. Tot això és molt útil si ho contrastem amb les fonts arqueològiques, perquè diu que sí, pot dir el que vulgui, que al final és una persona que relata un relat bastant positiu de Trajà. Llavors, si ens hauríem de centrar també en les fonts arqueològiques per fer aquest contrast i veure realment què va ser aquesta annexió d'Aràbia i aquesta conquesta de Mesopotàmia i Armènia.
0: Molt bé. De fet, és la clau, no? És la clau de qualsevol investigació històrica. Si la documentació i l'arqueologia coincideixen, és fantàstic, no? Perquè sí, podem afirmar que allò va ser així o molt similar al que estem deduint. Suposo que una de les restes més importants que queden per allà són les monedes. O sigui, els emperadors romans els encantava encunyar monedes amb la seva cara. No sé si vols comentar alguna cosa, ja que tenim molts oients aficionats a la numismàtica.
1: Doncs sí, de fet, Trajà emet moltes monedes relacionades amb les seves conquestes militars, i de fet hi ha algunes relacionades que posa Dàcia Capta, i fins i tot Pàrtia Capta, que són en el moment que conquereix la Dàcia i conquereix la Pàrtia, que es comencen a fer aquestes monedes. I de fet és molt significativa la manera que representen les figures. Doncs posem el cas que Armènia, Aràbia o la Pàrtia apareixen agenollades en representació com a dones i sota els peus de l'emperador, demostrant així aquesta relació de submissió emperador i poble conquistat. A més de les monedes, també és significatiu que després de la conquesta ho feien molt també els emperadors i els soldats, que rebien el nom com de la població del territori que conquerien, i de fet després de l'annexió i la conquesta de la Dàcia, Trajà rep el títol de Dàcicus, i després de la conquesta de la Pàrtia rep el títol de Pàrticus. Per tant, quan comencem a veure inscripcions on apareix Trajanus Dàcicus Pàrticus, sabem que són a partir de la conquesta de la Pàrtia.
0: Perquè no sé si també tenia el títol de Germanicus.
1: Crec que
0: això no me'n recordo bé, perquè si has de llegir tot el títol, vull dir, no acabes mai, no?
1: No.
0: Germanicus, Pàrticus, Dàcicus...
1: Però crec que no, eh?
0: Vale.
1: Crec que no.
0: No sé per què em sonava. Com que està per allà en algun moment, doncs... En fi, seria molt interessant, o sigui, hem parlat una miqueta de les evidències, etc., començar a tirar ja directes cap a la batalla.
1: I
0: jo penso que Roma ja la coneixem bastant, si no, escolteu-vos el programa de Trajà, Optimus Princeps. Parlem una miqueta dels parts. Bàsicament, els parts, hem d'entendre que són un poble d'origen irànic que acaba fundant un dels grans imperis de l'antiguitat, no? El que coneixem com l'imperi.

0: perquè veiem que la tradició persa arriben als parts i, de fet, supera els parts. O sigui, els Aquemènides són derrotats per Alexandre el Gran al segle IV, abans de Crist, òbviament, però, clar, el món persa no els apareix, sinó que després de la mort d'Alexandre, com bé sabeu, els seus generals, els diàdocs, es reparteixen el territori, programa 402, i a les terres de Pèrsia i Mesopotàmia neix l'imperi Selèucida, d'acord? Un altre dels grans imperis hel·lenístics, que continuen governant sobre la base administrativa i cultural deixada pels perses, però amb una cultura molt hel·lenística. Llavors els parts apareixen quan l'imperi Selèucida comença a decaure. Tot i això, el que fan és mantenir una cultura molt irànica amb moltes influències gregues. Llavors hem d'entendre que era una civilització que combinava molt les tradicions perses amb un llegat molt, bueno, molt hel·lenístic. Llavors, políticament, quan parlem de l'imperi part, no parlem d'un imperi com el romà, no? Que és molt centralitzat, molt organitzat, etc., sinó que és una mena de confederació, i que hi ha una dinastia reial, en aquest cas dels Arsàcides, que mantenia una mena d'hegemonia, no? Sobre petits regnes, petites senyories, etc., no? Era un sistema bastant descentralitzat, cosa que li donava molta flexibilitat, però alhora era un desavantatge per afrontar-se a pobles i imperis molt més cohesionats com els romans, per exemple. Per entendre-ho, d'acord, ens hem de situar en que l'imperi part era com el gran rival de Roma. O sigui, Roma els veia com uns iguals. Era un imperi contra un imperi. Tots els pobles del nord del Rin, del nord de la Gran Bretanya, del nord del Danubi, inclús en el cas dels dacis, del nord d'Àfrica, etc., eren bàrbars. En canvi, els parts eren un imperi. O sigui, hi havia una visió d'igualtat, eh? Llavors, finalment, al segle III, després de Crist, més o menys, l'imperi part és, entre moltes cometes, substituït per una nova potència persa, que en aquest cas són els perses sassànides, que continuaran sent rivals de Roma, més endavant de l'imperi bizantí o de l'imperi oriental, i, per tant, del nostre estimat Heracli.
1: Vale. Gràcies per aquesta
0: explicació. Ja està, jo ja no xerro més en tot el programa. Van quedar que jo aquesta part me la preparava, però jo ja no xerraré.
1: De part sé poc, jo de romans.
0: De romans, no? Quina relació, doncs, ara que he fotut la xapa, és que vaya xapa, ara que he fotut la xapa sobre els parts, quina relació hi havia entre Roma i l'imperi part?
1: Clar, com has anat dient, Roma no ho veien com uns bàrbars que s'han de conquerir, sinó que ho veien com uns grans rivals, i de fet les relacions entre Roma, Armènia i Pàrtia són complexes i van ja molt més enllà del Principat de Trajà i es remunten des de temps abans i fins i tot de temps després. Llavors, és curiosa la posició d'Armènia en aquesta situació perquè era una zona d'influència tant romana com parta. Llavors, les dues potències, tant Roma com Pàrtia, volien influir en la selecció dels reis armenis. Fet, tot per això, perquè era una gran potència la Pàrtia de l'imperi romà. Llavors, des de l'època d'August es va establir un pacte entre romans i parts en el que Roma tenia la potestat de seleccionar els reis armenis.
0: Ah, això serà important.
1: Però, com veurem, l'imperi part passava per allà on volia, en els moments que volia.
0: Això segons les fonts romanes.
1: Això segons les fonts romanes, perquè ja veurem que el casus belli en aquest cas és una mica, agafat per pinces. De fet, un exemple d'aquesta conflictivitat ja d'abans d'August és l'episodi de la batalla de Carrai i Marc Licinicres de l'any 53 abans de Crist en el context de la República Romana. I per anar al gra, Cras, un membre del primer triumvirat, es va decidir per iniciar la guerra contra els parts per tal de mostrar la seva valia militar, que això és una cosa que feien bastant els soldats romans. I els generals, que deien anem a fer una guerra per imposar-se. Què va passar? Que tot es va acabar per veure la batalla de Carrae, moment on les tropes romanes van patir una derrota absoluta, arribant a perdre fins i tot fins uns 20.000 homes. De fet, és arran d'aquesta història i dels egos de Cras, que sovint, i sobretot en castellà, diem la frase de és un crasso error, doncs és per culpa d'aquest home que va ser un error anar contra els parts en aquell moment.
0: Gran anècdota per explicar als propers dinars familiars, al sobretaula amb la copa de whisky. Sabeu d'on ve l'expressió crasso error? Doncs aquí. No sé si vols parlar... donar-nos algun exemple més sobre aquestes hostilitats que hi ha entre Roma i Pàrtia.
1: Doncs sí, hi ha un altre episodi també curiós, ja és en època imperial, per tant ja hi ha aquest pacte amb August, i és en l'època de Neró. I ara aquí comencem a dir noms de reis parts que són molt difícils de dir, i és un conflicte
0: apuntem.
1: Entre el rei i l'emperador Neró i el rei part Vologases I.
0: Molt bé.
1: Llavors, el rei part va prendre la decisió d'anomenar a Tiridates com a rei d'Armènia, mentre que Neró va coronar a Tigranes, que sembla que s'assemblen però són diferents.

0: Gràcies per avisar.
1: Tot això va causar l'inici d'una gran campanya militar que va durar entre el 54 i el 63 després de Crist. I dins d'aquest gran conflicte, el 59 després de Crist, es va iniciar una gran ofensiva que va acabar amb la captura i la destrucció de la ciutat, de la capital armènia d'Artaxata, i la instauració de Tigranes, com el que volia Neró, com a rei d'Armènia. Cal dir que aquesta victòria romana va fer que l'aliança armenioparta contra Roma es fes més forta, i va fer que l'any 61 després de Crist es va produir un contraatac del rei part, Vologases I, el qual va finalitzar amb una gran derrota romana. I arran de tot això, pues, Neró es va veure obligat a firmar un tractat de pau, que és el tractat de Randeia, el 63, i que suposava la fi de les ofensives romanes, a més de l'acceptació de Tiridates com a rei d'Armènia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquila Legionum.
1: Roma, Victrix.
0: Legio, Segunda.
1: Roma, Victrix.
0: Diana, Fortis.
2: Nostra Wis Victoria Sint.
0: Nostra Wis Victoria Sint.
2: Nostrum Unus Patri Marti.
0: Roma, Aeterna. Legio, Segunda.
2: Roma, Aeterna.
0: Diana, Fortis.
3: Què estem escoltant, Joana?
4: Estem escoltant un dels himnes de la Legio Segunda Traiana Fortis de la Barquino Oriens, que és un grup de recreació històrica de Barcelona, que vaig descobrir anant a la Magna Celebratio de Badalona i bueno, pues vaig descobrir que feien aquest càntic.
3: Què és això de la Magna Celebratio?
4: Pues és un, com la Tarraco Viva, però més petita escala, a Badalona, amb el museu, i com les persones que treballen al museu pues fan això tot a un grup de recreació històrica, i són un cap de setmana, és bastant xulo. És cap al maig.
3: Però recomanem als oients, que al maig, que suposo que ja s'haurà publicat aquest programa...
4: Cap a Badalona.
3: Vale, molt bé. Maig cap a Badalona, som-hi. Sí. Comencem el bloc central del programa amb aquesta, ja començant la intervenció seriosa, no?, de Roma a la zona. Ja hem vist que primer amb Cras, després amb Neró, no?, hi ha diferents conflictes, diferents contractes, però què és el que porta Trajà a entrar a la regió, no? Quin pretext utilitza?
4: Bé, pel que sembla i pel que ens diuen les fonts, que és sobretot Dio Cassi, el principal factor que va portar Trajà a conquerir Armènia i Mesopotàmia va ser la qüestió dinàstica, tal com passava amb Neró, tal com va passar amb August, tal com va passar moltes vegades.
3: Que sorpresa, no?
4: Sí. Llavors, Dio Cassi ens diu que van prendre la campanya contra els armenis i parts amb el pretext de que no havia estat ell, sinó el rei dels parts, el que havia senyit la diadema al rei d'Armènia, és a dir, el mateix que sempre. Què va passar? El rei part Pacoros va morir el 105 després de Crist i abans de la seva mort va designar el seu fill Axidares com a rei d'Armènia, tot amb l'aprovació de Roma, és a dir, que estava com acceptat per Roma. Tot i així, el nou rei dels parts, Osroes I, va preferir que fos el seu nebot Partamisiris qui fos escollit com a rei d'Armènia l'any 113. Què passa? Que els romans aquesta vegada no havien donat el permís.
3: Mm-hmm. Havien tirat pel dret.
4: Exacte, i Roma va percebre això com un gran incompliment de l'acord romanopart d'època d'August i d'època Neró, i Trajà va dir... Bueno, va aprofitar segurament aquesta situació, perquè segurament ell, haver annexionat l'Aràbia, ja estava interessat en aquesta zona, mm-hmm, i va iniciar la guerra contra els parts per això mateix.
3: Podríem dir que van els romans i els parts van partir peres?
4: Sí, exactament.
3: On és l'Alberto quan el necessites? És que a mi no em queda tan bé. L'Adri m'està mirant encara de... Ho has intentat?
4: No, ha quedat bé, ha quedat prou bé.
3: Bueno, o sigui, un casus belli per Roma, no? El típic casus belli, no? En realitat Roma està fent una guerra defensiva.
4: Roma sempre fa això.
3: Sí, exacte. Una miqueta com cert país que ens sona actualment. Sí. Quin paper jugaran exactament Aràbia i Armènia entre Pàrtia i Roma? No? Perquè la setmana mencionant ja hem vist una miqueta que es cou, però quin paper jugaran?
4: Sí, ja hem vist que Armènia, al llarg dels diversos principats imperials, va ser la moneda de canvi entre Pàrtia i Roma. És a dir, que tant Roma com Pàrtia es vacilaven a través de qui coronaven com a rei d'Armènia. Pel que fa a Aràbia, bueno, és que si mirem un mapa de la zona és evident que Aràbia és la porta que t'obre cap a Armènia i cap a la Pàrtia. Uh-huh. Llavors, en el moment que Trajà decideix annexionar l'Aràbia, pues, posa les seves guarnicions, construeix les seves grans vies, com la Via Traiana, i llavors permet a Roma tenir un punt de control fronterer i de portar les legions, perquè hi ha una via solidificada i, per tant, ja començar a enviar tropes, etc, etc.
3: O sigui que la culpa és dels parts, però Roma s'estava acostant allà a poc a poc.
4: Evidentment. No? Trajà tenia aquest interès 100%.
3: Està claríssim, molt bé. Ara ja ens has explicat el pretext, no? Però anem a excavar una miqueta més, no? Quins són els motius reals d'aquesta guerra?
4: Clar, això és el que ens diu Dio Cassi, aquest és el relat oficial, el relat de... Els reis parts han dit que aquest rei el volen posar, però no ens agrada. La veritat és que hi ha altres motius, com sempre. Llavors, de nou, Aràbia serveix com a obrir les portes d'Armènia i la Pàrtia. I llavors, com que fa aquesta mobilització de l'annexió d'Aràbia, sí, sembla lògic pensar pues, que tenia un veritable objectiu contra els parts. I a part de com augmentar el control del limes oriental, també permetia tenir una posició estratègica cap al Mar Negre i prendre el control de les zones partes i d'Armènia. Per tant, amb l'anexió d'aquests territoris, Trajà el que aconseguia era tenir un gran control de les vies i les rutes comercials de l'extrem orient. Llavors, està clar que el que volia Trajà era enriquir-se, guanyar fama. Al final, com ja dèiem en el programa anterior, pues Trajà necessitava també una mica com recolzar-se en aquesta capacitat militar, perquè era el primer emperador com de fora de la zona itàlica. Llavors, va servir com una excusa per iniciar una conquesta que ell ja tenia molt clar que volia fer.
3: Com sempre, no? Quan rasquem en els motius reals d'una guerra, no és una traïció i tal, sinó que hi ha unes causes econòmiques, no? Hi ha, bueno, aquesta lluita per les posicions estratègiques pel comerç, etc. Com que ens estem acostant ja a la guerra, això ja s'està coent cada cop més, estaria molt bé parlar una miqueta sobre com era l'exèrcit romà.
4: Doncs bé, hem de pensar que l'exèrcit romà d'època trajana ja era un exèrcit molt solidificat, una maquinària militar molt organitzada, feta composta per legionaris que ja eren soldats professionals, entrenats per combatre, fer llargues marxes i com desfer campaments fortificats amb una gran rapidesa. A més a més, cada legió anava acompanyada de les tropes auxiliars reclutades de les províncies, és a dir, que era com una gran xarxa ja muntada, que potser a principis de temps romans no era així, però que es va anar professionalitzant al llarg de l'existència de Roma. I llavors, clar, Trajà va mobilitzar un exèrcit pues, preparat per a una campanya llarga, amb enginyers, màquines de setge, logística important. De fet, tot això també es veu a la columna trajana. Però en el cas de la Dàcia,
3: la columna trajana ens agrada.
4: Llavors era un exèrcit per pensar per ocupar i per quedar-se, no només per conquerir o per destruir.
3: Molt bé. La logística, no?, que és importantíssima si vas a fer una campanya llarga, etc. Ens hem d'imaginar, ara que parlem de l'exèrcit romà, que l'exèrcit romà, els legionaris eren iguals a tot arreu?
4: No. Bueno, és com lògic pensar que si te'n vas a la Dàcia passaràs més fred, però si te'n vas a la Pàrtia pues passaràs més calor, pues igual els soldats el mateix. Llavors, Trajà i el seu exèrcit pues, van tenir una gran capacitat d'adaptació als medis i als diferents terrenys i també als enemics. És a dir, no podem pensar un mateix uniforme pels legionaris que combatien a la Dàcia, que combatien amb un tipus d'exèrcit dàcic molt diferent a l'exèrcit pàrtic. Llavors, també hem de pensar que a mesura que els romans entraven en conflicte amb aquests pobladors, doncs anaven trobant les eines i els mecanismes per fer front a les seves panòplies, per fer front als seus escuts, per fer front a la seva maquinària de guerra. És a dir, que primer observaven i anaven modificant el que havien de modificar dels seus soldats. A més, va ser durant època trajana que es van acabar de formalitzar noves legions i noves flotes per fer front a, clar, totes les conquestes de Trajà, com pot ser la trentena Ulpia o bé la seconda Traiana Fortis, que és la que va estar destinada a la Dàcia i després a Síria per fer front a les guerres pàrtiques, i de fet és de la que sentíem abans el crit de la Barquina Orgens, que es va fer com per al·ludir, per, bueno, com fer així important la figura de Trajà.
3: És a dir, imaginem, no?, en aquella cançó d'un grup de recreació ens arriben els ecos de les conquestes trajanes.
4: Exacte.
3: Això és molt interessant. Llavors, de l'exèrcit part en sabem menys. Jo he promès abans que no xerraria més, però com que tenim una miqueta de temps, xerrem una miqueta, perquè l'exèrcit romà sí que el coneixem més, no?, i que la imatge que tenim és molt, ja ho hem dit moltíssim, que ens arriba sobretot al cinema feixista, no?, aquestes legions tan intactes, tan iguals, totes amb la mateixa armadura tot arreu, sempre en formació, marxant al mateix ritme. Tot això és cert només a mitges, no? I sobretot aquesta època, no? Potser l'època trajana sí que és l'època de l'alt imperi, en què les legions sí que s'assemblaven una miqueta això, però només és aquesta època.
4: Exacte, al principi.
3: Llavors, canvia moltíssim. Llavors, l'exèrcit part no s'assemblava gens a l'exèrcit romà. O sigui, no era ni una força regular, ni tan estandarditzada, sinó una mena de combinació de contingents aportats per diferents regnes, no? Una idea més de que els parts no eren tant un imperi centralitzat, sinó una confederació, i cada poble, doncs, aportava les seves tropes. Mentre les legions romanes, la seva principal potència era la infanteria pesada, no?, els legionaris de tota la vida, els parts, la força dels parts era la cavalleria. I entrarien de dos tipus principals. Primer de tot, els arquers de cavall, lleugers, ràpids, capaços d'atacar i desaparèixer abans que l'enemic desapareixi, que són bàsicament els que destrossen a Cras a la batalla de Carrae, que comentàvem abans. I d'altra banda, els catafractes. Sí, aquesta cavalleria pesada, sí, amb genets i cavalls coberts de ferro, que podien trencar les línies enemigues amb xocs brutals, que és una miqueta els orígens de la cavalleria medieval, no? Aquesta cavalleria va ser els cavallers medievals que carreguen, no?, que van tots amb armadures impenetrables, etc. De fet, els, perdoneu, els parts gairebé no tenien infanteria, sinó que basaven tot el seu exèrcit en bàsicament la cavalleria, eh? Confiaven sobretot en la seva mobilitat, en la capacitat de desgastar l'enemic amb fletxes, fer maniobres molt ràpides, no, no com l'exèrcit romà, que està pensat per combatre en terreny obert, mantenir posicions, formacions, etc. Un estil de guerra molt basat això en la velocitat, la sorpresa, etc. I només com a curiositat, no sé si als oients els hi sonarà un concepte que és el tir part. Vaig descobrir buscant coses sobre l'exèrcit part, no? Que es veu que és una tècnica molt famosa, que ens sonarà, per exemple, de pel·lícules en què apareixen mongols, huns, etc., en què el genet, sí, el genet arquer, mentre cavalca el seu cavall, es gira i dispara cap enrere. Que ens pot semblar una tonteria, però és molt difícil fer això. Vull dir, jo no he anat mai a cavall. Però només imaginar-te una persona que anava a cavall i amb les dues mans ha d'agafar un arc compost i disparar sense aguantar-se enlloc, és brutal. I només per aprofundir una miqueta, això requeria una habilitat sobrehumana, bàsicament, perquè és això, havien de manipular l'arc amb dues mans, girar-se 180 graus sobre la sella del cavall i disparar enrere mentre s'aguantaven només amb la pressió de les cames, perquè, ojo, no hi havia estreps. O sigui, tu no podies posar els peus en lloc, o sigui, t'havies d'aguantar apretant les cames. De fet, els estreps s'hi mandaran molt després. Llavors, en temps de Trajà, al segle II, aquest model d'exèrcit sí que continua resultant molt efectiu a les grans planures de Mesopotàmia. Ja ho veiem amb la derrota de Cras, per exemple. Però tot i això, aquesta mena de dependència dels nobles locals, la manca d'un comandament central i fort, clar, permetien que una estratègia molt més unitària, més cohesionada com la de l'exèrcit romà, doncs acabés guanyant al cap del temps, sí? Però per recapitular una miqueta, pensem això, estem parlant d'un exèrcit de cavalleria molt fort i flexible, molt capaç de fer mal en camp obert, però amb limitacions a l'hora de sostenir campanyes llargues o de setges de ciutats, cosa que és el que farà Trajà exactament, sí? Llavors ara ja tenim una miqueta els dos exèrcits situats. Com comença oficialment aquesta guerra, aquesta campanya?
4: Doncs bé, a part de l'annexió d'Aràbia al 106 després de Crist, el conflicte s'inicia al 113 després de Crist, quan Trajà parteix de Roma cap a Atenes, iniciant així la primera campanya d'aquestes guerres partes. Allà el va rebre una ambaixada del rei Partos Roes I, el qual oferia a Roma una sèrie de regals i un tractat de pau. Malgrat això, l'emperador va declinar i va optar per persistir la ofensiva, i des d'Atenes va continuar el seu viatge fins a Síria, tot passant per l'Egeu, Anatòlia, arribant a Antioquia, on l'esperava Adrià, el futur emperador, a finals de l'any 113.
3: Què passa durant la primera campanya a Armènia?
4: Clar, Trajà va haver d'esperar cap al març d'abril de l'any següent, o sigui, del 114, per continuar l'ofensiva, perquè, clar, l'hivern, doncs, el moviment de tropes és més complicat, i ara ja estava, era el comandant d'un dels dos grans exèrcits de la conquesta pàrtia, amb que comptava amb uns 95.000 efectius aproximadament.
3: Déu-n'hi-do, eh? Sí. 95.000 és un número enorme.
4: Sí, sí. I llavors Trajà es va dirigir fins a Satala, que és una ciutat important de la Capadòcia, fins a arribar a Elegia. Allà es va trobar amb Partamisiris, que era, si recordem, el rei armeni.
3: Ah, el que...
4: El posat pels parts.
3: Vale.
4: Qui, segons Diocasi, es va treure la diadema del cap, la va dipositar als seus peus i es va mantenir en silenci a l'espera de tornar-la a rebre. És a dir, que va esperar que Trajà li tornés la corona, com acceptant que ell fos el rei d'Armènia. Què va passar? Els romans ho van llegir com un missatge de rendició i com una victòria romana. És a dir, que l'Armènia ja estava sota la dominació de Trajà.
3: Tan romanitzat de cop, no?
4: Sí, com l'has liat. Llavors, això, Trajà va considerar que Armènia ja era seva des d'aquell moment i era una nova província, i de fet, a partir d'aquí es començarà a emetre monedes de l'Armènia, pues, anexionada. I Partamisiris finalment va ser assassinat en unes condicions poc clares al cap de pocs dies.
3: Bueno. És el que passa, no? Quan et treus la diadema.
4: Exacte.
3: És com una mica del meme aquell de You have been pesoet, no? Però amb Trajà.
4: Sí, exacte. No? No sé per què fas això, però...
3: O sigui, rotllo, no, jo deixo la diadema al terra perquè tu me la tornis a posar, perquè accepto que ets tu qui me l'estàs donant, però no, si jo la deixo al terra és perquè els romans l'agafen i se la queden.
4: Clar, no? Clar, no ho facis, això.
3: Espectacular.
4: Sí.
3: Ja hem vist el destí d'aquest pobre... És que ara em sap molt greu, aquesta persona, eh?
4: És que és com molt titella, aquest noi.
3: Una miqueta.
4: Sí, sí.
3: Primer dels parts, després dels romans, no? Bueno. En
4: sí,
3: fi,
4: pobre.
3: Quin serà, doncs, el destí d'Armènia després d'aquest episodi?
4: Clar, després de la intervenció de Trajà, Armènia es converteix en una província sota l'administració de Roma, I això es veu sobretot en la conversió de la capital Artaxata en un nou centre administratiu de la província. Això què comporta? Pues que les tropes podien anar avançant pel territori, que ja no tenien un enemic, sinó que era seu. I sí que es va produir un aixecament en contraposició a la presència romana, però bàsicament Trajà es va poder fer amb tot el control d'Armènia a finals de l'estiu, i a l'inici de la tardor del 114 va tardar 3 estacions a fer-se amb el control d'Armènia. Llavors, aquesta nova província es va quedar sota el comandament de Luci Catili Sever, el governador també de la Capadòcia, i tot això va permetre que Trajà entrés aquell mateix any a travessar la vall de Bitilis de Turquia per entrar a la vall del Tigris ja a l'alta Mesopotàmia.
3: Molt bé, ja tenim Armènia sotmesa, sí?
4: Sí.
3: I ara tenim a Trajà entrant a l'alta Mesopotàmia. Què passa ara?
4: Doncs que Trajà, una mica tossut també amb les seves conquistes militars, va decidir continuar avançant cap a Mesopotàmia i va prendre la ciutat de Nisibis, que era un gran i important centre de comunicacions amb el qual es va poder reunir de nou amb Adrià i les seves tropes. És a dir, que l'exèrcit romà es va tornar a agrupar aquí.
3: És a dir, que els 90.000 aquests...
4: S'hi sumen més.
3: Vale.
4: Sí. I a part de ser un centre de comunicacions, Nisibis també era un enclavament obligat de pas d'un dels ramals de la Ruta de la Seda. Fet que va permetre també a les tropes trajanes fer-se amb el control de la zona del pas del Tauro, dels Tauros Orientals. És a dir, que tenia allà Trajà ja un gran poder sota els seus peus. Finalment, Trajà es va dirigir cap a Edessa, que va esdevenir un hiverna, que els hiverna eren aquests campaments per estacionar les tropes durant l'hivern.
3: Molt originals amb els noms.
4: Sí, oi?
3: No? Molt bé.
4: Bueno, segurament vingui d'aquí també, vull dir. Ah, hivern,
3: hiverna, hiverna, no?
4: Hiverna.
3: Té tota la pinta.
4: Sí.
3: Jo suposo que els nostres oients, com fan sempre, hauran tret un mapa i estaran prenent apunts dels moviments de Trajà, però per si de cas algú no ho ha fet encara, no? Anem-nos a situar, eh? Tot això està passant a la zona de Mesopotàmia, sí, actual Iraq. I un dels grans obstacles de Mesopotàmia, si tu et vols moure lliurement per allà, precisament són el que dona la riquesa a Mesopotàmia, no? Que són els rius del Tigris i l'Eufrates. Com superarà aquests obstacles Trajà?
4: Clar, abans ja hem parlat de que Trajà es dedica a construir, bueno, i a fer noves legions i a construir noves flotes, i justament és això. Trajà va ordenar la creació d'una nova flota per travessar el Tigris, tot utilitzant la fusta del bosc de les afores de Nisibis, que havia quedat sota la potestat romana. Tot això també va portar un seguit de victòries militars romanes, com la conquesta de Singara i altres ciutats veïnes com Hatra o Libana, tot fins a arribar a Durauropos, que de tot això tenim evidències arqueològiques, tal com veurem més endavant. Llavors, el desig de l'emperador era arribat a Sifó, però a causa de l'arribada de l'hivern, Trajà es va veure l'obligació d'estacionar-se a Antioquia. Llavors, l'any 116, després de Crist, es va iniciar la campanya final de la guerra, moment en què l'emperador es dirigeix finalment cap a Sifó. Llavors, l'emperador va decidir avançar en dues columnes de manera simultània, una recorrent l'Eufrates i l'altra seguint la ruta d'Alexandre.
3: Ah, ruta d'Alexandre, eh?
4: També quedem-nos amb aquest concepte, que a Trajà també li agradava.
3: Molt bé.
4: I Trajà va anar ocupant ciutats com Adiabene, Gaumela, Babilònia, fins a arribar a Ctesifont.
3: O sigui, que Trajà arriba a Ctesifont, eh? Quines seran les fites que assoleix Trajà en aquesta campanya?
4: Clar, quan Trajà es fa amb Ctesifont, que és la capital parta, és una victòria prou significativa, perquè, o sigui, quan cau la capital és la victòria definitiva dels romans. Llavors, ja hem vist que a mesura que avancen cap a la capital, doncs les tropes romanes es van fent amb el poder de les ciutats mesopotàmiques de la zona. Llavors, no només s'havien fet amb les zones més riques i vitals de la regió, sinó que havien aconseguit per primera vegada que un exèrcit romà entrés a les portes de la capital parta. És a dir, era com una gran, un hito, era...
3: Bueno, sí, una fita enorme, això sí, no havia passat mai.
4: Exacte. Llavors, clar, com dèiem abans, tampoc els parts, el seu punt feble eren els setges, i en el moment que Trajà entra a la capital, doncs, causa un replegament per part dels parts i dels seus líders, tot donant a Trajà la victòria final de les seves tropes. Llavors, amb la fi de la conquesta d'Armènia i Mesopotàmia, Trajà i la seva flota no van parar, sinó que es van dirigir cap al regne de Caracene, a la seva capital Caraxepsinu, fins a arribar a la desembocadura del Golf Pèrsic, tot sotmetent els prínceps locals de la legió, de la regió. I bueno, tot això, ja abans parlàvem d'Alexandre, tot això
3: a veure.
4: Ha estat interpretat sobretot per als autors clàssics i no tan clàssics com un intent de Trajà per imitar i emular-se a el gran Alexandre el Gran, una cosa que es diu com Imitatio Alexandrina.
3: Que no serà l'únic que ho intentarà.
4: No, no, però ells diuen que ho fa. I de fet, Dio quasi de nou ens diu: en efecte, somiava amb la Índia, s'interessava per les seves coses i envejava la fortuna d'Alexandre. Tanmateix es vantava d'haver arribat més lluny que el Macedoni, encara que no va poder conservar ni tan sols les seves conquestes.
3: Ah...
4: ah. O sigui, realment, o sigui, fossin quines fossin les, o sigui, les intencions de Trajà, es veu que com sí que tenia voluntat d'anar conquistant i conquistant i arribar lluny i arribar lluny, o sigui, era molt ambiciós en aquest sentit, però no va poder conservar res de tot això.
3: Molt bé, parlaríem dels costos d'aquesta campanya, però com que anem una miqueta justets de temps, en tot cas ho deixem pel final si
4: Exacte.
3: Tenim temps, d'acord? La pregunta, però, sí que és, va valdre la pena? Si aquesta campanya, després de tots aquests esforços, val la pena?
4: Clar, hem de pensar que Trajà mor el 117. Llavors, una guerra entre el 116 i el 117, bueno, és la, o sigui, última fase de la política expansionista de Trajà, perquè Trajà no li dona temps de fer res més. Llavors, entrant en aquesta última fase, Trajà, que jo també ho va fer amb la Dàcia, es va dedicar a organitzar els territoris provincials i com enfortir aquestes noves províncies d'Aràbia, Armènia i Mesopotàmia. Tot i així, es van produir múltiples aixecaments populars, com una revolta jueva massiva egipta i sirenaica, que va anar precedida d'un altre aixecament a les regions del nord de Mesopotàmia i Armènia, perquè hem de pensar que aquestes regions sí que eren una nova província, però que el conflicte estava molt obert, encara que no, o sigui, portava res com un any com a molt amb la conquesta de Mesopotàmia, i per tant encara estaven com enfadats i revoltats amb els romans.
3: És que no és tan fàcil, no?, conquerir un territori.
4: Exacte. Llavors, en aquest moment es va produir un últim intent de reconquesta amb l'enviament del comandant Luci Quiet per refer-se amb el control de les ciutats de Nisibis i Edessa, però tot
3: però
4: i així...
3: es va quedar quiet.
4: Exacte, es va quedar quiet i Trajà no va poder contenir la revolta.
3: Perdó, perdó.
4: Perquè estava bastant xungo de salut.
3: De fet, com ja ens vas avançar a l'últim programa, ell mor al 117 i ens ho has anat dient. De fet, a l'últim programa vas escriure bastant explícitament, no?, que sí, quins van ser els seus problemes de salut.
4: És que em va sorprendre bastant quan els vaig averiguar.
3: Però què passa, no? O sigui, quan... anaves a dir Alexandre, no? Quan Trajà mor al 117, què passa amb tota aquesta campanya oriental?
4: Clar, quan Trajà mor al 117, tota aquesta campanya... Roma es troba en plena retirada de tota aquesta campanya oriental. Clar, les conquestes de Mesopotàmia, que van ser molt costoses d'aconseguir, també eren molt difícils de mantenir, perquè també hem de pensar que l'imperi pertanyia al seu recorregut i que evidentment doncs no es deixarien sotmetre tan fàcilment per Roma. Llavors, com que les revoltes anaven esclatant una a l'altra, doncs tampoc podien fer front a tot això.
3: Mm-hmm.
4: I com que havien de, doncs, si havien de deixar algú enrere, doncs el més nou. Llavors, el seu successor Adrià, que fins llavors havia estat governador d'Orient, entén que mantenir aquell territori era massa costós i que un error, i que per tant la visió expansionista s'havia d'abandonar i havia de tenir una visió molt més replegada i abandonar Mesopotàmia i reconèixer el riu Eufrates, tal com passa amb el Rin,
3: mm-hmm,
4: com a frontera oriental de Roma. Llavors tot el que Trajà havia conquerit durant aquells anys es perd.
3: I una pregunta, o sigui, Adrià serà criticat per això?
4: Sí, però perquè passa que sovint es veuen les figures de Trajà i Adrià com figures totalment oposades i duals, i llavors sovint els superfans de Trajà pues, no els hi mola molt Adrià, i els superfans d'Adrià no els hi mola molt Trajà, perquè com els veuen superdiferents.
3: Tot i que els dos eren de la península Ibèrica.
4: Exacte. Però jo crec que és això, que Adrià li passa una mica com a Trajà, que tal com dèiem, Trajà i Adrià són dos personatges que no neixen en el si de la península itàlica, mm-hmm, per tant no serien com aquests romans de pura cepa que els eren tant els romans de Roma, i que també es necessitarien doncs tot d'accions per acontentar el senat, per acontentar la població, etc. Què passa? Trajà es troba en un context on hi ha cabuda per aquestes operacions militars, Adrià es troba en un context on com les ànsies expansionistes ja no són tan, que ja no estan tan a l'ordre del dia, i que doncs el que necessita ara Roma és com controlar-se i frenar-se i parar les revoltes i no conquerir. Per tant, jo crec que és com les dues cares d'una mateixa moneda. Al final, aquestes dues persones volien com acontentar el Senat i fer-se amb un lloc al poder, perquè al final eren com casos excepcionals de, com a emperadors de Roma.
3: Molt bé, i molt breument, ara que ens has narrat tota aquesta campanya i el retrocés romà també de la zona, si haguessin de fer un balanç, Joana, què diríem? Victòria o fracàs?
4: Clar, és un balanç complex, però jo crec que per la història i la historiografia és més vist com un fracàs que no pas com una victòria. Llavors, això, si trajaven tras de Sifó, la capital dels parts, van accionar Armènia i fins i tot va arribar al Golf Pèrsic, però hi va arribar i Roma va arribar a la seva màxima expansió, però jo crec que això s'ha vist també com un... A partir d'aquí, tot va anar cap avall, saps? I, de fet, com culpa anar a trejar de provocar un inici de la decadència romana.
3: Hòstia, sí, doncs van enrere, eh?
4: Sí, sí, però jo he vist un TFM d'això. Bueno, com... Bueno, i que això va ser molt efímer, molt irreal, i que sí, va portar-ho al seu màxim, però va durar pràcticament un any.
5: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
6: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Roma.
1: Què és això?
2: És l'himne de l'AS Roma, l'equip de futbol de Roma.
1: Samarreta que no portes avui?
2: No, avui no la porto, avui porto una altra de Granollers, molt interessant. Però l'he volgut posar perquè a l'últim programa vam tancar amb Roma de Manel i em semblava com poètic també que va com així amb un himne tranquil de Roma i com per parlar d'ells.
1: Molt bé, aprofitem que tenim a la Joana a l'estudi, que precisament s'ha especialitzat en la conquesta de Pàrtia, però amb una vessant més arqueològica, no? I per tant hem intentat fer un programa més vivencial. Com s'investiga o es fa recerca sobre un territori en el que sabem que hi ha hagut campanyes militars?
2: Clar, ja ho parlàvem, que per entendre la totalitat d'un conflicte i una guerra s'ha d'anar més enllà de les fonts escrites que ens donen un relat i anar a les evidències arqueològiques i fer aquest contrast per equilibrar el relat i que no sigui una cosa totalment esbiaixada. Llavors, perquè això, les fonts tendeixen a enaltir o a reduir diferents personatges en funció del que volen. Exacte. I per últim, i en referència a les fonts arqueològiques, és molt interessant parlar de la cronologia en la qual es situen, ja que aquesta cronologia ens permet situar les peces, que són una mica complicats, però amb exemples és molt més fàcil d'entendre. Doncs, per exemple, la gran majoria d'avances de la conquesta de la Pàrtia les trobem a la ciutat d'Uropus, una ciutat a jaciment arqueològic de Síria.
1: Molt bé. De fet, tu ja ens parlaves abans d'aquesta ciutat, no? Quines restes hi podem trobar?
2: Doncs, per exemple, hi trobem un gran arc triomfal a les portes de la ciutat, el qual sabem que es va construir a partir de la conquesta romana dels parts i que es pot entendre com un element de commemoratiu d'aquesta victòria. Aquest arc, per tant, es situa cronològicament entre el 116 i el 117.
1: Sí, perquè no pot ser més tard.
2: Exacte. I sap que es va destruir el 121 després de Crist. Per tant, ja sabem que aquí romans no hi havia masses per allà i que no, pues que no van refer l'arc i que el van destruir. Llavors, també si agafem els períodes de governança dels diferents emperadors, veiem que l'arc, o sigui que aquest arc coincideix amb l'existència i la vida de Trajà, però que es destrueix a Adrià, com molt corresponent amb aquest relat de que Adrià abandona aquestes províncies. També s'ha localitzat una inscripció en grec datada també d'aquests anys de la conquesta de la Pàrtia, que ens parla sobre el saqueig i la destrucció de les portes d'un temple per part dels romans. Per tant, ens parla de que els romans van estar allà i van destruir un temple. I també ens parla d'una inscripció datada del període també de Trajà, en què se'ns explica la violència exercida per Roma en un temple de la ciutat. Per tant, també, de nou, tornem a parlar d'aquesta presència romana i destrucció de la ciutat en temps romans.
1: També uns possibles banys, no?, però amb una miqueta de debat sobre si van ser de l'època, no, etc.
2: Exacte.
1: Però, a veure, quan Roma et conquereix, et romanitza.
2: Clar, totes aquestes evidències arqueològiques, així com les fonts escrites, ens permeten veure una part fonamental de les conquestes romanes, que va ser la romanització, perquè és molt important conquerir, però la part interessant és romanitzar. Llavors, la romanització era la manera perquè els territoris conquerits quedessin adherits al sistema i a la influència romana d'una manera poc combativa.
1: Tranquilets.
2: Per tant, la gran majoria de propostes polítiques i edilícies que exteriors, que sobretot es donen moltes en temps de Trajà, anaven amb la intenció de consolidar aquesta romanització i també de contentar com a la gent que vivia en aquella zona. Llavors, la conquesta de la Pàrtia, d'Armènia, de la Dàcia, d'Aràbia, tot això ens mostra que el desenvolupament urbanístic era essencial per consolidar el poder de Roma i llavors, clar, en molts casos es donava la construcció d'arcs triomfals, de noves carreteres, de carrers monumentals, aqüeductes, banys, etcètera, per consolidar la presència romana i per això, doncs, per acontentar la població, perquè si et fan un bany nou, doncs estaràs més content, la veritat.
1: Què han fet els romans per nosaltres, no?
2: Exacte.
1: Com l'escena de la vida de Brian. Però llavors, quan els romans et conquereixen, o sigui, quan conquereixen un territori, el destrueixen i el construeixen des de zero, o com va això?
2: Bé, sí que destrueixen, perquè hem vist que, com a la guerra, es destrueixen moltes coses, però també són astuts i decideixen reaprofitar molts elements previs, sobretot infraestructures. Llavors, per un cantó hi ha el tema de l'economització de recursos, perquè si has de construir un edifici amb la mateixa funció, per què de destruir un, com aprofita'l. I també per mostrar així una mena de continuïtat, certa continuïtat, doncs, amb els pobladors anteriors. Llavors, Roma no només es presentava com una potència constructora i envellidora de la ciutat, sinó també com una mica continuadora de l'organització i la gestió del territori prèviament a la conquesta romana. Llavors, els romans es presentaven com una continuïtat natural de les comunitats i no pas com trencadors que ho destruïen tot el seu pas.
1: Mare, eren llestos aquests romans, eh?
2: Sí, sí que ho era.
1: quan parlem de romanització no podem evitar però pensar en carreteres, camins, paviments, tot això, què? Si és real, no és real en el cas de que estem parlant?
2: Clar, les vies de comunicació i les carreteres són un... són essencials per articular el territori. De fet, Roma se n'aprofita de tot això, doncs, per articular els territoris que anava conquerint. De fet, tot això també va molt lligat amb aquesta voluntat de contentar a la població, perquè la construcció de carreteres permetia un millor comerç, un millor pas de caravanes, una millor mobilització, etc, etc, i també permetia una millor mobilització de les tropes en cas que fos necessari, que és com el cas d'una Aràbia, que construeixen una via perquè les tropes es mobilitzin. És a dir, com era un doble joc que contentava els pobladors locals, però també permetien un millor control d'aquests territoris conquerits.
1: Molt bé. Tenim 3 minuts perquè ens facis una síntesi, Joana, de quin és el valor de l'arqueologia a l'hora d'estudiar els conflictes i també una miqueta quin és el valor afegir que tenen les fonts arqueològiques que no tenen les documentals.
2: Vale.
1: A veure si te'n surts. Va, ànims.
2: Bueno, tal com dèiem, les fonts escrites poden donar-nos un relat completament esbiaixat i real del que es va produir en aquell moment i potser incert. Llavors, quina és l'altra manera? O potser no ens donen informació perquè no han, han decidit no escriure sobre aquest tema. De fet, com recordo estudiar i dir que un autor, que ara no recordo qui, crec que Plini, que digués, a la península ibèrica vivien tantes tribus, però com no les esmentés, llavors, les fonts escrites no ens ho diuen tot, s'ha d'anar a les fonts arqueològiques, i clar, les fonts arqueològiques es troben, o sigui, la gràcia de moltes fonts arqueològiques és que es troben en un context determinat, és a dir, en un espai temporal determinat, sí. Perquè els estrats i el lloc pues, la situen
1: no menteixen,
2: allà.
1: Sí, sí.
2: Exacte. Llavors, això ens permet contextualitzar la peça i és a dir, trobar bueno, trobar-la en el seu lloc i poder interpretar-la molt millor que les fonts escrites que es troben totalment com molt més enllà en el temps i no s'escriuen en el moment que passen els fets. Bàsicament és tot això. Llavors, les fonts arqueològiques també ens permeten doncs, incidir en coses que les fonts escrites ometen, tal com deia, per exemple, com es mobilitzaven les tropes o les monedes, ens parlen de com representaven els vençuts o com, què en feien d'ells, o etc etc. I com aquesta és la importància de l'arqueologia, que les fonts escrites potser ometrien o esbiaixarien, etc. Llavors, sí que és cert que les fonts arqueològiques també les pots interpretar com a tot dona la gana i dir qualsevol xorrada, però si...
1: Què és el que passa amb la prehistòria, els tartessos i tot
2: exacte,
1: això, no?
2: Exacte, amb això. Sí, clar, quan no hi ha fonts escrites, doncs, pues, drama. Llavors, és juntar les fonts escrites amb les arqueològiques i fer un relat, o intentar fer un relat de les societats passades.
1: Molt bé, doncs Joana, moltíssimes gràcies. Te n'has sortit, t'has sobrat inclús mig minut i tot.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me de nou.
1: Ja tornaràs algun altre dia per parlar-nos de temes tan interessants com aquest. Moltíssimes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, en Carlos Lelecegui a les narracions. Us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: A les Portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

107.7 FM. Ràdio Palafolls.